0: Que queda, güey, de otro côté. No.
1: Hopes,
0: los imatges.
1: Endures,
0: los eslògans. No queda res. Fins i tot, el seu cos ha desaparegut. La seva tomba està buida. On és el cos de Durruti? Va ser Franco que el va fer treure del cementiri de Montjuïc? Van ser els comunistes, els socialistes, els feixistes. La realitat és que el seu cos ha desaparegut. Això és el que hi ha.